0: Avui hi ha un caos difícil d'explicar a Rodalies. Un caos provocat per aquestes incidències del temporal, sí, però també per una cosa que, en un servei públic, és encara més difícil d'entendre. La falta d'informació, la falta de coordinació, la falta de responsabilitat. Durant unes hores hi ha hagut trens que no circulaven, d'altres que sí. Hi ha hagut línies afectades, estacions plenes, passatgers que no sabien si esperar, si buscar una alternativa o si tornar cap a casa. I el més sorprenent del que ha passat des de les 6 del matí és que, en molts casos, tampoc ho sabien els treballadors que tenien davant. Avui hi havia informadors a les estacions, però els informadors deien que no sabien què passava. Literalment deien que esperaven informació de dalt. A Granollers, per exemple, pels megàfons, s'anunciaven trens que no passaven. I els mateixos informadors explicaven als passatgers després, hores més tard, que aquells trens, doncs, no circularien, per tant, que no fessin cas a la informació que es donava per megafonia. És molt difícil d'explicar el que ha passat avui, perquè si el sistema d'informació d'una estació anuncia un tren, però un treballador que és allà diu que aquell tren no passarà, la pregunta és: qui està dirigint la informació? Qui decideix què s'explica als passatgers? Qui comprova que allò que s'està anunciant és cert? I encara més, Rodalies ha publicat a les xarxes un missatge, arribava a un quart de set del matí, un missatge amb un enllaç per consultar l'estat del servei. Un enllaç que no funcionava. Han passat més de 30 minuts abans que aquell missatge fos retirat de la xarxa. I mentrestant, doncs els mitjans hem intentat saber què passava, però no rebíem informació. De fet, la resposta que arriba és que és gairebé surrealista. Hi ha trens que funcionen i trens que no. Però no sabem quins, ni quan. Funcionar, funcionen, sí. Però potser passen o potser no. I això és el que avui crec que hem de discutir, i ara en parlarem també a l'Àgora, perquè una incidència pot ser inevitable. La desinformació no. Un temporal pot afectar una infraestructura. Però el que no hauria d'afectar és la capacitat d'un servei públic de donar una resposta clara. I aquí apareix una qüestió més de fons. Els maquinistes consideren que les vies no són prou segures per circular-hi. Però Adif diu que sí que ho són. I aquesta discrepància no és menor, perquè quan parlem de seguretat no podem funcionar amb dues versions. Hi ha algú que ha de prendre una decisió i algú ha d'assumir aquesta decisió. Si els maquinistes consideren que no és segur circular, de fet, una part dels maquinistes, diguem-ho tot, doncs cal explicar per què. I si Adif considera que sí que ho és, també cal explicar quin és el criteri i, sobretot, qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió, perquè imaginem-nos en qualsevol lloc de treball. Arribem a la feina i diem que considerem que el nostre lloc de treball no és segur. I l'empresa diu sí, sí que és segur. Aleshores, qui decideix? Qui respon si alguna cosa va malament? I això és el que avui no pot quedar en una zona gris. Perquè gestionar un servei públic no vol dir garantir que no hi haurà mai incidències. Vol dir saber què fer quan no n'hi ha. Vol dir tenir protocols. Vol dir tenir una cadena de decisió. Vol dir coordinar els treballs, vol dir informar els usuaris, assumir les decisions. Finalment, una hora llarga després, hem pogut sentir en aquest programa Òscar Playà, director de Rodalies, i li hem preguntat on era el ministre Òscar Puente, deia això.
1: Jo, en aquest cas, del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
1: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: I el director de Rodalies no parla amb el Ministeri. Hem demanat que s'hi posés Òscar Puente. De fet, fa mesos i mesos que demanem que s'hi posi el ministre. I la resposta que sempre rebem del seu equip és: no és un problema del ministre. Doncs de qui és el problema? El problema és... no se sap de qui. Avui tenim un problema amb trens, però sobretot tenim un problema també de model. Perquè quan una persona és en una andana i no sap si el tren arribarà, tothom pot entendre que hi ha un temporal. El que ningú pot entendre és que ningú li sàpiga dir què passa. La pluja pot aturar un tren, però no hauria d'aturar mai la informació i encara menys la responsabilitat.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. Avui som en ruta al matí de Catalunya Ràdio, ara mateix en directe des de Xerta, un dels pobles més afectats pel temporal que va caure ahir a Catalunya. De seguida hi anirem, perquè hi ha també molta indignació ara mateix aquí, molta gent que va fer molts esforços i també moltes màquines de la Generalitat que veiem com ja comencen a treballar i a despertar el dia per recuperar aquesta normalitat. Però abans, quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: La primera.
3: Doncs aquest matí de caos a Rodalies que estem explicant, el director de Rodalies ha dit al matí de Catalunya Ràdio que hi ha maquinistes que s'han plantat i que exigeixen més garanties. Renfe recomana serveis alternatius. Les pluges d'ahir van fer caure un arbre i un mur sobre un tren a Vilanova i la Geltrú sense ferits. També hi ha retards i cancel·lacions a l'aeroport.
0: La segona.
3: Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera primer que el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
0: La tercera.
3: Doncs avui hi ha vaga al sector dels serveis socials a Catalunya, la convocant la UGT, Comissions Obreres i la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva. Amb la negativa, diuen, d'aplicar l'equiparació salarial que van pactar al maig.
0: La quarta.
3: Pedro Sánchez, que podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge, en aquest cas gràcies al suport del PNB. Ho podrà fer la Diputació Permanent del Congrés després que s'hagin dissolt les Corts. El decret que prosperarà és el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
3: Que avui es compleixen 3 anys els atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023. Un dels debats més encesos ara és què s'ha de fer amb les cases on vivien els veïns que van ser assassinats.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
4: Leo Messi, que s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors, 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental, espectacle de drons que omplirà el cel amb la seva figura i el número 10, ha fet un gol de penal, 2 assistències en aquest comiat 3-0 davant la selecció de Benin. Espanya passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, 2 gols de Mikel Merino.
0: Ara mateix tenim una treva meteorològica sense tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tenim alguns ruixats que van arribant per l'Alt Pirineu i sí que anem seguint un sistema de tempestes que s'ha format sobre les Illes Balears. Hi ha una branca de precipitació que s'està passejant davant de la costa central. Es troba de moment entre 30-40 quilòmetres mar endins. L'anem seguint, de moment no apunta cap a Catalunya. Per tant, si això es manté així, avui tindrem clarianes, bancs de boira a l'interior que s'aniran aixecant, però moltes clarianes, moltes estones de sol, i a la tarda més tempestes, que poden aparèixer, creiem, a l'interior, sobretot al voltant del prelitoral, que és on tenim avisos de nivell groc activat, vol dir 20 litres en mitja hora. També en altres llocs de l'interior poden ser més irregulars. Com que aquestes tempestes les preveiem a l'interior i no haurien d'entrar en contacte amb el mar tan calent, probablement no es desenvoluparan de la manera que ho han fet aquests últims dies.

0: I ja tenim amb nosaltres, com cada dia a aquesta hora, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres des del RAC, des d'Infotrànsit. Bon dia, Ferran. Ferran?
1: Uns diàries per les pluges. Hola, se'm sent bé?
0: Sí, sí, ara sí, ara sí.
1: Perfecte, doncs això, com deia, que comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges. Recordem que a hores d'ara hi ha tallades fins a 4 vies, totes, bueno, 3 d'elles podríem dir que es donen en el sud de Catalunya, però al Vallès doncs també queda tallada la C352 des d'aquest cap de setmana al túnel de les Franqueses del Vallès per inundació. També tenim algunes vies afectades, com per exemple la C17, que deixa algun carril tallat entre Lliçà d'Amunt i Canovelles. Queda un carril tallat i també tallada la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. Tot i així, més enllà d'aquestes incidències, destaquem alguns accidents que tenim, sobretot al vessant Vallès. A la C58, a Badies del Vallès, hi ha retencions de 8 quilòmetres a causa d'un vehicle accidentat en sentit nord. També a la C32, des de Mataró, en sentit sud, en direcció a Barcelona, hi ha 4 quilòmetres de cues per un altre accident. També a Montcada i Reixac, per la C33, hi ha 3 quilòmetres de retencions per un altre vehicle accidentat en direcció a Barcelona, on es talla un carril de circulació. I, per últim, doncs recordem que tenim moltes retencions en totes les vies principals cap a Barcelona, doncs sobretot el vessant Besòs, que a hores d'ara de retruc també afecta a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Bon dia, gràcies i fins demà, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment. Bueno, pues ja està, ja tenim aquí la informació de com tenim les carreteres. Avui bastant complicat. Però nosaltres arrenquem! Vine amb mi, la Pegatina. Vinga, que som a la teva sintonia, eh? Estamos en tu sintonía preferida. Un saludo de tu amiga María Jiménez. Te acompaño hasta las 13 horas, eso sí. Si tú quieres, claro.

0: Golpes de carretillas, desgaste, sanciones sanitarias, proteja sus instalaciones con la máxima calidad. Zocamur diseña y fabrica zócalos prefabricados de alta resistencia, la protección definitiva para sus paredes paneladas, cámaras frigoríficas, almacenes y salas blancas contra el impacto de transpaletas y carretillas. Optimice su logística y garantice la seguridad sanitaria con Zocamur. Solicite ya presupuesto sin compromiso al 93 010 7420. 93 010 7420. Zocamur, expertos en proteger su industria.
1: Saque a bailar a la morocha que se muere de ganas.
2: La administración de tu comunidad es compleja, ¿verdad? Ponla en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia. Fincas Interhogar, Seguros Fernández y Triviño, gestión jurídica y administrativa, preparación y asistencia a las reuniones, cobro de morosos, pagos, mantenimiento, ofertas de rehabilitación y mucho más. Seguros Fernández y Triviño, Fincas Interhogar. Tienen delegaciones en Sardañola del Vallès, en calle San Martín 83, en Barcelona, Josep Estivill número 5, en Santa Coloma de Gramenet, Pompeu Fabra 27, y en Bigas y Riells, camí del mig número 15, local 2. Administración de Comunidades, una gestión profesional. Infórmate, llama al 93 385 4212, 93 385 4212. Interhogar Comunidades, Seguros Fernández y Triviño.
1: Me tomo un par de vasos y saco a bailar a la...
3: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Directe.
4: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
5: Hem escoltat un anunci de Tuxal. Anem a escoltar-lo un altre cop perquè se'ns ha tallat a l'últim moment. Escoltem-lo un altre cop. Vinga, som-hi.
3: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
5: Ara sí que sí. I ja tenim més, per aquí tenim més peticions musicals, tenemos más peticiones musicales. Tenemos por aquí a Rosa Mari que nos dice... A ver qué nos dice... Dice, buenos días, María. Me gustaría escuchar a Luis Miguel, La Biquina. Gracias y un beso. Pues gracias a ti, un beso para ti. Y aquí tienes tu biquina. La ponemos desde un buen comienzo, claro, faltaría más.

0: de tus ticadictas, soy la teva favorita.
1: Ay, qué canción tan bonita de David de María.
2: Si estoy contigo a tu vera.
3: Bueno, clar, si tens febre, Juanma, clar, quan un té febre, i amb febre no es pot anar a currar, si és que és així. Vinga, que et milloris, Juanma, que et millorisperdona
4: las excusas por liarme con las musas.

passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.

0: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. ¿Quieres darle a tu hogar la calidez y elegancia que se merece? En Parquets Ruiz somos especialistas en transformar tus espacios. Laminados de alta resistencia, madera natural, restauración y mantenimiento. Todo en parquet. Trabajamos con los mejores materiales y un equipo de profesionales que garantiza un acabado impecable y duradero. Parquets Ruiz, colocación y restauración. Tarimas, flotantes, laminados, encolado, pulidos. Estamos en la calle Cuartel de Simancas 2224 de Barcelona. Llámanos al teléfono 649-2407-77. 649-2407-77. Porque hay suelos que se pisan y suelos que se sienten. Parquets Ruiz, la calidez de tu hogar. ...93.392... el número de Lotería de Navidad de Radio Pomar. Ven a buscarlo de lunes a sábado a nuestros estudios de Avinguda Sabadell, su número, al lado de la biblioteca, y también en nuestros puntos colaboradores, Seguros Fernández y Triviño, Pompeu Fabra 27 de Santa Coloma de Gramenet, Restaurante Rincón Gallego, Pablo Iglesias 113 en Roquetas, Barcelona, Productos Gallegos y del Bierzo Maite, Rambla Prim 222, La Verneda, Barcelona. Tapicerías Peña Market, Calderón de la Barca 99, El Carmelo, Barcelona. Peluquería Turrens, Ángel Guimarà 34, en el barrio de Santo Cristo de Badalona. Panadería Fina, la Plaza de Pomà, número 3, aquí en el barrio de Pomar, en Badalona. 93.392, Lotería de Navidad de Radio Pomar. Décimos de 20 euros y participaciones de 5 euros sin recargo.

0: Hola Maria, bon dia. Soc bon la Maica de Casa Gemma. Hola, avui també camino, però et porto a l'auricular.
1: Molt bé.
0: M'agradaria escoltar de la Naya con los nenes i les nenes. Vale, per tu i per la Pepi de Sant Mori. Vinga, guapa, un petó i que tinguis bon dia.
1: Igualment per tu, i aquí tens a la Naya con los nenes i les nenes. Un petonet, Maica de Casa Gemma.

Heretar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.

0: un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
1: 93.392, el número de lotería de Navidad de Radio Pomar. Ven a buscarlo de lunes a sábado.

Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.

La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: amarga.
1: Són les 3. Catalunya migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb el caos que han provocat aquest matí els maquinistes a Rodalies. Han al·legat motius de seguretat per no pujar els trens. I fins a quarts de 10 el servei ha estat pràcticament aturat. El govern parla de situació inadmissible. També us hem explicat que aquest matí s'ha trobat el cos d'una persona dins d'una furgoneta en un túnel a les Franqueses del Vallès, a la Ronda Nord de Granollers. Hem connectat amb Xerta, també, al Baix Ebre, que és el municipi més afectat pels aiguats que vam tenir ahir. Tot això ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs podem donar continuïtat a una informació de la que hem estat pendents al llarg de tot el matí també en aquest Catalunya migdia, que és aquest desnonament de vora 50 famílies del barri de Sant Andreu. I connectem, Unitat Mòbil, José Antonio Rodríguez. Ana Alfonso, bona tarda.
3: Bona tarda. Ara mateix la Guàrdia Urbana ha tallat els carrers del voltant i sembla que l'arribada de la comitiva judicial és imminent. Des de les 7 del matí i durant tot el dia, centenars de persones s'estan concentrant al carrer Llenguadoc per aturar aquest desnonament de 50 persones. Avui mateix, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Habitatge han demanat que es suspengui el desnonament, una petició que, segons la coordinadora síndica d'Habitatge de Catalunya, arriba massa tard. Marta Espriu, portaveu.
4: Segurament, si aquí a les 7 del matí no hi hagués hagut més de 300 persones, la institució no s'hagués activat de la manera que s'ha activat. La resposta ve tard i, a més, ve forçada per la pressió al carrer de les veïnes organitzades.
2: Sobre Habitatge, Esquerra Republicana mou fitxa i registra una proposició de llei al Parlament per forçar que els lloguers tinguin una durada mínima de 7 anys i que siguin indefinits en cas que el propietari sigui un gran tenidor. La portaveu del grup parlamentari republicà, Esther Capella, ha defensat que Catalunya té eines per regular-ho i que els ciutadans no poden esperar més temps.
5: No podem esperar que Madrid reguli o modifiqui la llei d'arrendaments urbans. Tenim mitjans propis, tenim l'eina bàsica per poder-ho fer, que és el Codi Civil de Catalunya. El govern es va comprometre a impulsar una llei d'arrendaments urbans. No ho ha fet.
2: El jutge que investiga possibles irregularitats en el rescat d'Air Europa cita a declarar la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hagesen, 6 dies abans de les eleccions del 29 de novembre. En el tram final de la campanya també demanarà explicacions al director del Departament d'Afers Econòmics de l'Executiu, Manuel de la Rocha, i al president de Correus, Pedro Saura, entre altres. El jutge vol saber si hi va haver prevaricació en la concessió de 475 milions d'euros a Air Europa el 2020, tal com apunta la querella de PP i Vox. I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta en un laboratori. Les autoritats sanitàries asseguren que la situació és tranquil·la i deixen clar que han proporcionat tota la informació necessària a l'Organització Mundial de la Salut, que n'hi reclama, però més, davant una certa inquietud internacional. Mongòlia, per exemple, augmentarà els controls a la frontera russa. Anem a Moscou, Cristina Solias.
6: Bona tarda. En un comunicat, l'organisme rus de salut pública destaca que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, les autoritats russes continuen sense donar cap pista sobre les causes de la mort de la treballadora, que va patir una malaltia pulmonar fulminant. Segons la premsa local d'Irkutsk, els metges que van tractar la víctima continuen parlant d'un cas de pesta pneumònica. En canvi, des del Kremlin acusen els mitjans d'estar escampant notícies falses i asseguren que mantenen informada l'OMS. Les alarmes s'han disparat després d'una alerta de l'ambaixada nord-americana a Moscou, en què aconsella als seus ciutadans que es trobin a Irkutsk, que segueixin les recomanacions sanitàries i que evitin els hospitals.

0: La hagas en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'Hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant Albadiu? Són a l'hotel Badalona Tower. Albadiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant Albadiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant Albadiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albadiu.